0: ¡Hace calor! ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol, mientras tú...
1: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. ¡Prepárate para el calor! Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
2: ¡Bricolaje y decor!
3: I anem ara a Peñíscola perquè la localitat ja encara la recta final de les seves festes patronals i està la programació per avui. A les 12, bous de la ganaderia Bous de la Ribera. Seguidament, a les 2:30, la reina de les festes i la seva cordonor oferiran als turistes i visitants productes típics de la zona. A continuació, a les 4:30, segon dia del concurs local de Guinyot. A les 5, jocs infantils. A les 5:30, torneig de futbolí. I al finalitzar hi haurà una entrega de premis del torneig de futbolí. Ja a la nit, a les 9, cena de pa i porta a la fresca, seguidament d'una verbena popular amenitzada per l'orquestra Monaco Party, i a les 12:15 de la nit, nit de disfraços, i a partir de les 2, animació de la xaranga a Llipebre de Peñíscola. I aquestes són les paraules de l'alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, sobre el sentiment de pertenença a Peñíscola.
4: Bueno, les tratem de viure en intensitat, sobretot els dies importants, que són els dies 8 i 9, perquè celebrem un novenari i ja s'està celebrant des del dia 1 en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana. Són els dos dies grans on els actes religiosos bàsicament són els que més motius, i s'acompanyen en aquests actes els balls en la plaça per les tardes. I just aquest any hem volgut encara respaldar més a la festa i a lo que és les nostres tradicions, nombrant mantenidors de les festes al grup de danses de Peñíscola i a la dansa batalla Moros i Cristians, que són els dos grups, i junt amb la banda de música, que fan possible que la gent recordem d'on venim i mos plantem i diem que volem continuar on estem, donat que són centenars de xiquets que gràcies a ells van passant per la plaça.
3: I passem a Benicarló perquè ja s'ha presentat el nou curs de la Universitat Popular. Estes són les paraules del regidor de Cultura, Carlos dels Horts.
5: Iniciem ara el que és un nou curs escolar de, com he dit, de la Universitat Popular, així a Benicarló. Este any el que fem és ampliar oferta d'activitats per la gran demanda que sempre tenim i gran llista d'espera, i sobretot també hem ampliat el que és l'inici del curs escolar. Com bé sabeu, normalment s'iniciava a mitjans d'octubre, una vegada passava la festivitat del 9 d'octubre i del Pilar, però per demanda també dels usuaris vam estudiar de poder avançar-lo, i este any iniciem la última setmana del mes de setembre. Per tant, tenim 15 dies més de lo que és el curs de la Universitat Popular. Una vegada dit això, vaig a llegir una mica el que són els continguts de la Universitat Popular. La Universitat Popular a Benicarló és un programa municipal de formació no reglada i d'activitats d'oci educatiu que es realitza des de fa ja 35 anys.
6: Como tú, no hay ninguno.
7: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de San Mateo.
6: Como tú, no hay ninguno.
0: ¡Que hace calor! ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol, mientras tú...
1: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
2: ¡Bricolaje y decor!
3: I canviem de tema perquè Santa Magdalena trau a licitació les obres de remodelació de l'avinguda Dr. Luis Torres Morera. El ple de l'Ajuntament de Santa Magdalena ha aprovat per unanimitat la licitació de les obres d'adequació d'espai urbà annex a l'avenida Dr. Luis Torres Morera, amb un import de més de 100.000 euros. Sergio Bou és l'alcalde de Santa Magdalena.
8: Com a alcalde de Santa Magdalena vull anunciar que el passat 9 de setembre l'Ajuntament en ple va prendre l'acord per unanimitat d'aprovar el procediment obert de la licitació dins de la plataforma de contractes del sector públic i per un període de 26 dies de l'obra del Castelló Impulsa per al 2026 i 2027 amb un import de 109.461 euros amb 85 cèntims i una duració prevista de les obres d'execució de 4 mesos. Es tracta de l'adequació de l'espai urbà col·lindant al nostre complex poliesportiu, al que recentment ja vam incorporar 5.000 metres quadrats comprats a la Sareb per fer realitat el nou pavelló poliesportiu cobert i que integrarà tot un espai dedicat a l'esport a Santa Magdalena de Polpís, on ja tenim, com bé sabem, el gimnàs, la piscina, la pista de pàdel, on també està el centre mèdic, la ludoteca, el servei, l'espai del Servei de Promoció d'Autonomia Personal i l'espai festiu. Com dic, una millora d'aquest espai urbà que facilitarà la vida de la gent amb més 19 places de pàrquing en bateria, una àmplia vorera de 4 metres d'amplària amb arbres i mobiliari urbà, on també incorporem un nou parc infantil que, com dic, millorarà i dignificarà el nostre espai poliesportiu.
3: I passem ara a nivell provincial perquè el PSPB denuncia que Pérez Llorca tira de la privada per a tapar la crònica de personal a l'Hospital General de Castelló. Falomir alerta que el centre hospitalari va derivar més de 2.600 operacions en 2025 mentre arrossega demores de fins a 242 dies en algunes especialitats i reclama cobrir baixes i vacants. El PSPB alerta de que falten infermeres, metges i especialistes. Vos deixem en les paraules del portaveu del PSPB, Samuel Falomir.
9: Pérez Llorca no pot continuar resolent fora el que no està resolent dins de l'Hospital General. L'any passat es van derivar més de 2.600 operacions a la privada mentre la pública continua empitjorant per la falta de personal i una llista d'espera disparades. Els socialistes exigim que es desbloqueja la contractació de més personal i es reforcen les especialitats, perquè el govern del PP no pot continuar generant incertesa entre les persones que esperen una operació ni carregant encara més uns professionals que ja estan exhaustos.
3: Fins així les notícies d'avui. Vos deixem amb Eloi per avui de les 12 i 20 i de la 1 i amb les notícies del migdia a les 2 i de 7. Que tingueu un bon dia.

0: hace calor. Masivo, bro, es verano. Piscina, no. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
1: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
2: Bricolaje y decor.
3: I anem ara a Peníscola perquè la localitat ja encara la recta final de les seves festes patronals i està la programació per avui. A les 12, Bous de la ganaderia Bous de la Ribera. Seguidament, a les 2:30, la reina de les festes i la seva cordonor oferiran als turistes i visitants productes típics de la zona. A continuació, a les 4:30, segon dia del concurs local de Guinyot. A les 5, jocs infantils. A les 5:30, torneig de futbolí. I al finalitzar hi haurà una entrega de premis del torneig de futbolí. Ja a la nit, a les 9, cena de pa i porta a la fresca, seguidament d'una verbena popular amenitzada per l'orquestra Monaco Party, i a les 12:15 de la nit, nit de disfraços, i a partir de les 2, animació de la xaranga a Llipebre de Peníscola. Y estas son las palabras del alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, sobre el sentimiento de pertenencia a Peñíscola.
4: Bueno, les tratem de viure en intensitat, sobretot els dies importants, que són els dies 8 i 9, perquè celebrem un novenari i ja s'està celebrant des del dia 1 en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana. Són els dos dies grans on els actes religiosos bàsicament són els que més motius, i s'acompanyen en aquests actes els balls en la plaça per les tardes. I just aquest any hem volgut encara respaldar més a la festa i a lo que és les nostres tradicions, nombrant mantenidors de les festes al grup de danses de Peníscola i a la dansa batalla Moros i Cristians, que són els dos grups, i junt amb la banda de música, que fan possible que la gent recordem d'on venim i mos plantem i diem que volem continuar on estem, donat que són centenars de xiquets que gràcies a ells van passant per la plaça.
3: I passem a Benicarló perquè ja s'ha presentat el nou curs de la Universitat Popular. Estes són les paraules del regidor de Cultura, Carlos del Sorts.
5: Iniciem ara el que és un nou curs escolar de la Universitat Popular a Benicarló. Este any el que fem és ampliar oferta d'activitats per la gran demanda que sempre tenim i gran llista d'espera, i sobretot també hem ampliat el que és l'inici del curs escolar. Com bé sabeu, normalment s'iniciava a mitjans d'octubre, una vegada passava la festivitat del 9 d'octubre i del Pilar, però per demanda també dels usuaris vam estudiar de poder avançar-lo, i este any iniciem la última setmana del mes de setembre. Per tant, tenim 15 dies més de lo que és el curs de la Universitat Popular. Una vegada dit això, vaig a llegir una mica el que són els continguts de la Universitat Popular. La Universitat Popular a Benicarló és un programa municipal de formació no reglada i d'activitats d'oci educatiu que es realitza des de fa ja 35 anys.
6: Como tú, no hay ninguno.
7: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix, sabores auténticos en el corazón de San Mateo.
6: Como tú, no hay ninguno.
0: ¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. ¿Piscina? No. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
1: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
2: Bricolaje y decor.
3: I canviem de tema perquè Santa Magdalena trau a licitació les obres de remodelació de l'avinguda Doctor Luis Torres Morera. El ple de l'Ajuntament de Santa Magdalena ha aprovat per unanimitat la licitació de les obres d'adequació d'espai urbà annex a l'avinguda Doctor Luis Torres Morera, amb un import de més de 100.000 euros. Sergio Bou és l'alcalde de Santa Magdalena.
8: Com a alcalde de Santa Magdalena vull anunciar que el passat 9 de setembre l'Ajuntament en ple va prendre l'acord per unanimitat d'aprovar el procediment obert de la licitació dins de la plataforma de contractes del sector públic i per un període de 26 dies de l'obra del Castelló Impulsa per al 2026 i 2027 amb un import de 109.461 euros amb 85 cèntims i una duració prevista de les obres d'execució de 4 mesos. Es tracta de l'adequació de l'espai urbà colindant al nostre complex poliesportiu, al que recentment ja vam incorporar 5.000 metres quadrats comprats a la Sareb per fer realitat el nou pavelló poliesportiu cobert i que integrarà tot un espai dedicat a l'esport a Santa Magdalena de Polpís, on ja tenim, com bé sabem, el gimnàs, la piscina, la pista de pàdel, on també està el centre mèdic, la ludoteca, l'espai del Servei de Promoció d'Autonomia Personal i l'espai festiu. Com dic, una millora d'aquest espai urbà que facilitarà la vida de la gent amb més 19 places de pàrquing en bateria, una àmplia vorera de 4 metres d'amplària amb arbres i mobiliari urbà, on també incorporem un nou parc infantil que, com dic, millorarà i dignificarà el nostre espai poliesportiu.
3: I passem ara a nivell provincial perquè el PSPB denuncia que Pere Llorca tira de la privada per a tapar la crònica de personal a l'Hospital General de Castelló. Falomir alerta que el centre hospitalari va derivar més de 2.600 operacions en 2025, mentre arrossega demores de fins a 242 dies en algunes especialitats i reclama cobrir baixes i vacants. El PSPB alerta de que falten infermeres, metges i especialistes. Vos deixem en les paraules del portaveu del PSPB, Samuel Falomir.
9: Pere Llorca no pot continuar resolent fora el que no està resolent dins de l'Hospital General. L'any passat es van derivar més de 2.600 operacions a la privada mentre la pública continua empitjorant per la falta de personal i una llista d'espera disparades. Els socialistes exigim que es desbloqueja la contratació de més personal i es reforcen les especialitats, perquè el govern del PP no pot continuar generant incertesa entre les persones que esperen una operació ni carregant encara més uns professionals que ja estan exhaustos.
3: Fins així les notícies d'avui. Vos deixem amb el Hoy por Hoy de les 12 i 20 i de la 1 i amb les notícies del migdia a les 2 i de 7. Que tingueu un bon dia.

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts una vegada més a l'Oi por Oi. Avui, 15 de setembre de 2026, estarà en nosaltres Tamara Guerrero, coordinadora de FANIAT, que ens parlarà dels diferents cursos d'informàtica per a aquest any. A més, també estarà en nosaltres l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, que ens ve a parlar del nou curs escolar 2026-2027, de la programació de la Carta Pobla i de les noves estructures, pressupostos i inversions per a la ciutat de Vinaròs.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking, I just want to say. De l'11 al 27 de setembre torna Vinaròs d'etapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs d'etapa en tapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts una vegada més a l'Oi por Oi. Avui, 15 de setembre de 2026, estarà amb nosaltres l'artista emergent benicarlando Ekiro, que ens parlarà de la seva música i de les seves experiències. I també estarà amb nosaltres Amal i Joan, de l'associació Dijous d'Art, que ens parlarà del sopar d'estellers que celebrarà el divendres 18 de setembre.
1: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
2: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui me trobo en l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
3: Moltíssimes gràcies per vindre a aquesta casa. Sempre és un plaer venir a veure vos.
2: I bueno, parlem perquè has començat el curs escolar, vas començar ahir. Com ha sigut aquesta tornada al col·le?
3: Pues la veritat que la tornada al col·le ha sigut una tornada que no hi ha cap tipus de problema, i això és molt important. La veritat, ahir jo vaig anar a visitar a un col·le d'aquí Vinaròs per veure com havia sigut l'entrada dels xiquets al col·legi. La veritat, les famílies estan ben ja preparades per deixar els seus xiquets.

sense cap tipus de problema. I a més, les aules s'ha donat cobertura a totes aquelles demandes que s'han sol·licitat per part dels pares. Vull també, mira, justament este matí m'han passat les últimes dades de que este matí, justament ayer, també en van haver més de 20 sol·licituds, pares que a la millor estaven en darrerits, o s'havia passat, o que s'han incorporat a la millor fa pocs dies a Vinaròs i que, bueno, que tenen que matricular els seus xiquets a les escoles. I entonces, pues, que no hi ha cap tipus de problema perquè s'aniran repartint esta alumnat entre aquells col·legis que tenen alguna baixa en alguna de les aules. La veritat és que l'obrir les portes a l'alumnat és un dia molt especial, però primer, abans hi ha tota una sèrie de feines que en la qual pensa de que tots aquells col·legis que tanquen el mes de juny hi ha que adequar-los. Aleshores, jo des de com a alcaldessa de Vinaròs i després també nom també de la regidoria d'educació, s'ha fet un treball immillorable, incansable, perquè totes les aules estiguessin acondicionades. Després també s'han fet moltíssimes actuacions de millora i també s'ha fet moltíssimes actuacions de manteniment dels nostres centres educatius. Mira, concretament ahir el que vaig visitar va ser el col·legi de l'Assumpció, i la veritat el de la Misericòrdia, i em vaig alegrar moltíssim perquè vaig aprofitar per a visitar totes aquelles millores que s'havien preparat, s'havien fet durant aquest estiu. Concretament vaig veure que en la Misericòrdia dintre d'un mes pues, ja estarà en funcionament l'ascensor, que era una demanda que se tenia que fer per poder ser utilitzat per aquests xiquets que tenen mobilitat reduïda. Després també s'havia fet una adequació també a les rampes que comunicaven en les aules d'infantils. També s'havia fet unes millores també en el quarto de bany, que s'ha fet uns quartos de bany que estan entre ells un també estan adaptats, la qual cosa és totes aquelles demandes que des dels centres educatius se sol·liciten, nosaltres el que intentem sempre és solucionar aquests problemes. I la veritat, i vull continuar avançant dient de que i recordant de que l'IES Vilaplana, l'Institut de Secundària Vilaplana, ja és una realitat. Estos xiquets ja han entrat molts d'ells en les aules ja en el nou col·legi. Falta per supost acabar d'adequar-lo, però ja podem dir que Vilaplana, que és la inversió més gran, una de les inversions educatives més grans dels últims anys en Vinaròs, és ja una realitat, i que en breu jo suposo de que poquet a poquet pues, bueno, que totes les aules estiguin totalment acondicionades. Però també vaig mantenir una reunió en l'equip directiu i estan molt contents de com han anat evolucionant les obres. Nosaltres vam comentar, i en Isis va dir també que tenia un període d'execució, l'empresa des de l'Avirus que ha complit en els plaços previstos. Sempre saps que quan hi ha alguna obra sempre hi ha pues algun problema de que a vegades les coses no van a l'hora que tenien que anar, però bueno, s'ha intentat recuperar totes aquells moments que no es van poder fer en temps i en forma, i perquè abans de final d'any l'Institut del Vilaplana estigui totalment acondicionat i adequat. És a dir, és ja una realitat, tenim un Vilaplana, un IES Vilaplana, una infraestructura molt demandada, però que ha sigut aquest equip de govern el que l'ha començat i l'ha finalitzat. La veritat, estem super contents. I després també estic també molt contenta perquè hi ha coses que no surten o no se saben, però també una de les grans demandes de l'equip directiu és el col·legi del Baix Maestrat. Saps que és un col·legi que és el col·legi que tots coneixem com el col·legi d'educació especial, que està situat al costat de l'hospital. És un col·legi que es va fer fa molts anys, és un col·legi que a pesar de que s'han fet moltes millores per evitar pues, que paguin sonoritzar-lo, perquè segur que està al costat de la via i provoca molt de soroll quan passa el tren, per la qual cosa pues, això perturba un poc la tranquil·litat i el benestar d'aquests xiquets. Pues, bueno, segur que el col·legi Baix Maestrat és un col·legi que s'ha encarregat per part de l'Ajuntament de redacció dels plecs del nou col·legi. No serà una realitat esta legislatura, però esperem que la propera legislatura, pues, bueno, que Vilaplana sigui una... que el col·legi Baix Maestrat sigui una realitat. Segur que este col·legi Baix Maestrat serà un col·legi modern, adaptat, i que estarà en el centre del poble, justament a una zona que per excel·lència crec que és una zona que millorarà l'aspecte de la nostra ciutat, perquè ja allí ja està ubicat el segon centre de

0: Uh-huh. Que ja que està pràcticament acabat,
1: sí.
0: Jo crec que a principis d'any se podrà perfectament inaugurar, gener o febrer. Després al costat s'està fent també, ja saps, en el pavelló polideportiu, uh-huh. I bueno, pues a la parcel·la del costat és el lloc que anirà ubicat el nou Col·legi d'Educació Especial Baix Maestrat, que tal qual com he dit s'estan redactat els plecs i estan adjudicats i estan redactat els plecs perquè només perquè en la propera legislatura pues, que se pugui que sigui una realitat.
1: Pues bueno, jo per la meva part un molt bon inici de curs, la veritat, amb molt bones notícies i bueno, a continuar en esta bona educació d'ací de Vinaròs. I també, bueno, canviant de tema, celebreu la Carta Poula el 29 de setembre. Com esteu gestionant tot això?
0: Pues la veritat és que aquesta data és la data més important de la nostra ciutat perquè és la data en la qual se commemora els actes centrals, se concentren el dia 29 de setembre, que és quan se celebren els 85 anys del naixement de Vinaròs com a ciutat, uh-huh. I la veritat, al voltant d'aquesta data ja s'han preparat tota una sèrie d'actes que culminaran en la primera quinzena d'octubre. La veritat és que estem parlant de que per commemorar aquest acte tan important del naixement de la nostra ciutat, Vinaròs és una ciutat de més de 30.000 habitants, és una ciutat que ha canviat en el pas del temps, va convertir-se en la gran ciutat que tenim ara. Uh-huh. És un plaer viure aquí, és un plaer, la veritat, tindre la ciutat que tenim, però tenim que pensar que també que no hi ha que oblidar les nostres arrels, uh-huh. La nostra història i d'on venim, i això és molt important. I per la qual cosa s'ha fet una programació molt variada. Estem parlant de que s'han programat més de 50 activitats. Aquestes activitats començaran este divendres en un concert de la banda de l'Aliança, de la nostra banda, i que culminaran els actes, tanquem el dia 9 d'octubre, que és l'acte més protocolari, que és el dia de la Comunitat Valenciana. La veritat és que la programació és una programació molt variada. Trobarem teatre professional, teatre amateur, trobarem dansa, trobarem també visites guiades, uh-huh. Trobarem també tertúlies de literàries, després, és a dir, també trobarem trobades d'esquets, d'esquets que són esquets urbans, que són pintors que pinten, uh-huh. Per la carrer, i la veritat que s'ha fet un gran esforç per aquesta Carta Poble, per aquestes activitats, vale, puguen arribar a tot tipus de públic. I entre les obres que totes les obres són, per suposat, són totes importants, però jo voldria remarcar algunes d'elles. Una de les principals novetats és que no ho he dit abans, és que hi haurà cinema. Uh-huh. El cinema és una reclamació molt demandada per sí. Part de l'estudiant vinarosenca, i aleshores pues, s'ha programat cinema. Cinema s'ha programat per la tercera setmana del mes de setembre, una pel·lícula pel públic infantil, i després una pel·lícula pel públic adult. Una cosa que voldria dir és que són perdó, uh-huh. Són pel·lícules d'estrena, que són pel·lícules que potser fa un mes que s'han estrenat.
1: Oh, wow.
0: Hem apostat la veritat per pel·lícules novedoses, uh-huh. I que siguin atractives per al públic. I aleshores pensem que era una, la nostra programació cultural feia falta este pilar, uh-huh. I aleshores pues, bueno, este pilar s'ha recuperat, el cinema s'ha recuperat en esta oferta cultural que s'ha programat per la Carta Poble. Esperem que tinguem una bona acceptació per part de la gent, perquè la veritat ens ho han preparat amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes. I després també trobarem pues, tres obres de teatre professional. Les obres de teatre professional pues, són obres que pertanyen al circuit cultural valencià. Trobarem una de Valls, Passion Tango, que està reconeguda i premiada, i que és una companyia que ha fet un recorregut i una gira per moltes ciutats d'Europa, de uh-huh. Inclús també per Espanya. Després farem un concert de barroc pel dia de la Carta Poble, uh-huh. Vale? D'un grup també que està de música que utilitza instruments antics, que és el grup d'ensemble Viatge, i després una obra de teatre professional que porta per títol Querida amiga, les verdaderes cartes d'Elena Francis. La veritat, crec que és una obra molt emotiva i que crec que ens farà recordar un poc el que és la memòria de fa uns anys, de lo com era la societat actual, com era la societat d'entonces, perdona. I després també no vull deixar d'enumerar que tot està també hi haurà teatre amateur, uh-huh. Teatre amateur tenim dos obres que hi haurà un sainete valencià, I després també hi ha uns sketchos, i aquestes representacions del teatre amateur correrà a càrrec, però del grup Puro Teatre de Vinaròs. Vale? És a dir, una obra el Sainete Valencià se farà la primera setmana d'octubre, i la setmana que ve se faran els sketchos dels alumnes de l'obra de Puro Teatre. I després també una a part d'això, vull comentar també que també se farà una visita guiada, i aquí sí que vull agrair també la col·laboració de Turisme, perquè una programació no és només una programació d'una sola persona. Quan se programa perquè hi ha un equip darrere que tots mos coordinem per poder donar el millor de cadascú per a aquestes programacions que se fan al llarg de tot l'any. I aleshores pues, s'ha programat una vista guiada a Vinaròs, que porta per títol Vinaròs, un passeig per la història, que ens permetrà, per un costat, conèixer millor el nostre patrimoni, també accedir al pas de ronda de l'església arxiprestal, i després finalitzar el recorregut al mercat municipal, que segur que el nostre mercat municipal té un encant especial i té molt bona acollida per part dels visitants i també per part dels vinarossencs, i acabarà amb un vermut vinarossenc. Això per un costat en quant al teatre amateur, però també trobarem dansa, també trobarem el que he dit antes, pues, les actuacions de les associacions i entitats vinarossenques, que són els que enriqueixen també el nostre patrimoni cultural. Comptarem en actuacions de les camaraes, també de la colla de nanos i gegants, de la moixeranga de Vinaròs, de la rondalla vinarossenca Mar i Terra, de la Coral García Julve, és a dir, de l'Orfeo Vinarossenc, i també, com he dit abans, de la Societat Musical Aliança. És a dir, tot això implica, pues, que s'ha fet una gran programació cultural per a este mes de setembre. I a més, recordar que només me queda recordar que el dia 9 d'octubre, que és el dia, bueno, primer que res anem a parlar del dia 29, que és el dia del naixement de la ciutat nostra com a ciutat, i entonces aquell dia sí que se farà, pues, bueno, se farà com tots els anys l'actuació de les danses de les camaraes, val? Després se farà el Tedeum a l'Iglesia Xipressal, i se farà el repartiment del pastís de commemoració dels 85 anys de naixement de la nostra ciutat, que està elaborat per l'associació, com tots els anys, dels pastissers de Vinaròs. I ja acomiadaran els actes el dia 9 d'octubre, que el dia 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. El dia de la Comunitat Valenciana, vale, els actes, és un acte, i serà un acte, actes institucionals, que costarà com sempre. Recordar que aquest acte sempre se fa davant al monument de Jaume I, vale? I tot se farà, pues, com tots els anys, un parlament, i se farà una ofrena floral, vale? On assistiran les reines, les dames i les autoritats, i també s'interpretarà després, a continuació, l'himne de la nostra comunitat. Després actuarà l'actuació de la moixeranga de Vinaròs, i en acabar també actuaran les rondalles tradicionals, que seran corrent a càrrec de la rondalla vinarossenca Mar i Terra. I, bueno, i no res més. Jo crec que invitar a tota la ciutadania a que mire les xarxes socials, o que s'adreça a buscar el llibret a Turisme, perquè sigui sabedora de totes aquelles activitats, perquè jo crec que s'ha pensat aquesta regidoria, igual com la de ha pensat en tota una sèrie d'activitats que en la que tenen cabuda tots els públics en general.
1: Pues jo, espectacular. Una molt bona programació. I, bueno, continuant en esta entrevista, anem al meollo. I és que, bueno, teniu moltíssimes inversions fetes a Vinaròs. Continueu millorant el poble. Què tenim a dia d'avui per a comentar, per a que la gent sàpiga tot el que esteu fent pel poble?
0: Pues la veritat que avui vaig a contar, i estic molt contenta, i primer que res, pues, abans de començar a enumerar tota aquesta gestió eficaç i eficient d'aquest nou equip de govern, ¿vale? Perquè la veritat que ens han deixat
1: l'alma.
0: L'ànima, treballant per aconseguir totes les inversions que s'han aconseguit. Jo crec que Vinaròs ja se visualitza un antes i un després. Uh-huh. El Vinaròs que nosaltres vam trobar serà, no és el que tenim ara, uh-huh, a dia d'avui.
1: Totalment.
0: I ha anat canviant en aquests 3 anys i mig a un pas molt ràpid i molt, uh-huh, vertiginós. I és perquè detrás ha sigut una gent capaç, eficient i molt treballadora perquè que ha aconseguit la transformació d'aquest poble. Mira, primer que res comentar-te, perquè m'he fet un llista per no deixar-me res, perquè la veritat, a vegades la memòria també me'n falla, són tantes coses que ja que
1: totalment
0: recordes, però no. Mira, justament el dimarts dia 8, vale, va tindre lloc la taula de contratació on se van obrir les ofertes del Teatre Auditori. Saps que el Teatre Auditori hi havia dos lotes, un lote que eren les obres, que era, se li estaven les obres, uh-huh, per fer aquest Teatre Auditori, i després hi havia un altre lote, que és el lote 2, que era un lote de subministrament escenogràfic. Pues bueno, pues tant per lote 1, que això és molt important, com per al lote 2, vam tindre licitadors, és a dir, se van presentar ofertes d'empreses, i per tant, en breu, aproximadament en un mes, jo crec que en un mes, més o menys, tindrem l'empresa adjudicatària, que és la que ha guanyat la licitació, i a continuació ja se donarà inici a les obres del nou Teatre Auditori de Vinaròs. Jo soc molt optimista, a vegades els meus regidors me diuen que soc massa optimista, però la veritat espero que aquestes obres puguen començar entre finals d'aquest any, uh-huh, i principis de l'any que ve. Entonces, això és una gran notícia, uh-huh, perquè era uns dels projectes més importants que portaven tots els partits polítics dins del programa, però que ha sigut aquest equip de govern el que ho ha fet una realitat. Gràcies, vull recordar també que ha sigut possible, a part de l'aportació de recursos propis de l'Ajuntament, gràcies a que també nosaltres vam guanyar els fons EDIL. Uh-huh. I entonces, aquests fons EDIL ens subvencionen una gran part d'aquest nou teatre auditori. Després, un altre projecte que també el dia 8 va ser la veritat, va ser un dia molt, molt actiu, l'estaula de contratació. També se va, respecte a la plaça Primer de Maig, uh-huh, saps que la primera plaça de maig en un principi se va quedar deserta, uh-huh, després se va fer invitació, se mos va criticar per part de l'oposició què és el que passava, que perquè no havíem sigut capaços de treure, perquè ningú havia ofertat, havia entrat, uh-huh, o s'havia interessat a la remodelació d'aquesta plaça. Bueno, nosaltres vam considerar que a la millor quan se van fer la redacció dels plecs, quan se van fer la redacció, a la millor i també en la crisi econòmica que hi ha hagut, a la millor no era prou atractiva per a, uh-huh, les empreses. Esta vegada estic supercontenta i espero que ja no se mos critique perquè no ha sortit la plaça Primer de Maig, que vull recordar que l'últim plenari van votar en contra dels diners per poder remodelar aquesta plaça, la plaça Primer de Maig també serà una realitat, perquè també el dia 8 se va obrir les ofertes i va haver molta concurrència d'ofertes. Què significa? Que aquí s'han presentat bastantes empreses per poder remodelar la plaça Primer de Maig, i en breu sabrem també l'empresa adjudicatària, uh-huh, quina és l'empresa, que és la segona empresa que ha guanyat, perquè tens que pensar, Gabriela, que una vegada s'obrin les taules de contratació, entonces, les ofertes, entonces lo que passa és que se té que fer per part dels tècnics, vale, aquí les tècnics de la valoració de les memòries que han sigut presentades per cadascuna de les empreses, mm, al igual que passa en l'auditori. I també vull ser positiva, per tant, ja no torno a repetir el que he dit antes, però crec que a finals d'any o a principis de l'altre ja podrem donar llum a l'inici de les obres. És a dir, són dos grans notícies, uh-huh, són dos espais, per un costat molt, esta plaça remodelarà el que és, canviarà totalment la fisonomia de la nostra ciutat, uh-huh, al igual que ha passat en la Torre Ballester, uh-huh, són zones degradades, i com també per exemple està passant també en el Foraforat, són zones degradades que recuperaran la revitalització,
1: sí,
0: d'un espai urbà, uh-huh, que teníem aquí totalment abandonat, uh-huh, i degradat. Però a més també vull donar una gran notícia, és que també se va obrir l'expedient de les luminàries dels sectors 3 i 4 de la Costa Nord. És a dir, què significa? Que anem a posar llum a tots els carrers en diferents fases de la Costa Nord, i també després ja anirem ampliant a altres sectors. I aquí també hi havia molta concurrència de moltes empreses, vull dir que va ser un punt interessant perquè crec que tot això que va sortir ofertant-se, entonces va ser atractiu per les empreses. Però antes sabrem quina és l'empresa adjudicatària que ha guanyat la licitació perquè posi de les luminàries al sector 3 i 4 de la Costa Nord, i entonces i antes de finalitzar l'any, vale, se donarà ja l'inici de les obres. Ja podrem veure com la gent està treballant i està posant les luminàries a aquests sectors. Però a més, també se va licitar la il·luminació ornamental de la plaça de Bous. La plaça de Bous, saps que és un, bueno, és un edifici emblemàtic, és propietat municipal, és una de les places que està més propera de la mar Mediterrània. Jo crec que és, no vull dir la primera perquè crec que em puc equivocar, però bueno, és de les més properes, sí, que estan a la costa. Saps, vam apostar per una escola taller en la qual s'ha fet tota una sèrie de remodelacions, de està molt abandonada, i entonces s'han fet tota una sèrie de treballs per aquesta escola taller que està millorant molt la imatge de la plaça de Bous. Pues, a més, nosaltres també pensem que quedava un curs. Aquest edifici que és nostre, aquest edifici que és emblemàtic, té que tindre una qualitat i que sigui també un atractiu turístic per la gent i també pels benalocents, que també tenim un gran apreci. No només és una plaça de Bous, pot ser molt més, pot ser un escenari per fer altres coses. Pues bueno, pues entonces, el que anem a fer després d'aquests treballs de l'escola taller, que crec que ha canviat el que és l'envelliment de la plaça de Bous, pues anem a posar també, l'envellirem en il·luminàries, perquè jo trobo que trobem nosaltres que aquesta ornamentació ornamental il·luminària canviarà totalment el que és la fisonomia i donarà un altre aspecte a la nostra plaça de Bous.
1: Totalment.
0: I també avui dijous, concretament avui dijous, això tot va ser el dimarts. Vam tenir moltíssima feina, mira quantes coses estic comentant.
1: Sí, sí.
0: Però el dijous, que és avui, s'obriran les ofertes d'asfaltat del camí Carretes i del camí Fondo. Si saps que és una demanda que se mos ha demanat per aquí, per passiva, perquè està tot en molt mal estat, pues bueno. Per tant, aquests dos camins, antes de que finalitzin l'any, tant el camí Fondo com el camí Carretes, estarà totalment asfaltat. I això sí que és important. I en breu, i això, traurem una licitació molt potenta, quan dic molt potenta, d'asfaltatge de tot el nucli urbà i de la zona nord, que s'executarà a principis de l'any que ve. Dic molt potenta perquè hi ha hagut molta demanda per part de la gent i sempre se mos ha criticat de que els carrers, hi havia molts carrers en molt mal estat. Durant molts anys no s'ha fet pavimentació, no s'ha tingut cura amb els carrers. Hem tingut una època de climatologia que no ens ha acompanyat. Hi ha hagut moltes pluges, l'asfalt, si tu fas un pegoig, després salta automàticament. Ens hem trobat en carrers i en camins en molt mal estat, i d'aquí demano disculpes a la ciutadania. Nosaltres ens hem posat a treballar en això, intentarem millorar aquest problema. A la millor no ho aconseguirem tot el 100% en aquesta legislatura, però esperem continuar per poder donar cobertura en la propera. I això és molt important perquè és el que acabo de comentar, el nucli urbà, hi ha molts carrers en molt mal estat, i aquests carrers en mal estat, pues, bueno, pues, serà una realitat que començarà a arreglar-se. La licitació està preparant-se, té que sortir, i aquí t'he dit que espero que a principis de l'any que ve això se pugui continuar. Però també una altra cosa que també se mos ha llamat l'atenció, perquè pareixia que la veritat, que antes l'altre equip de govern no sé si han sigut tan exigents com nosaltres. És a dir, perquè crec que nosaltres han donat resposta a moltíssimes necessitats que tenia el poble, i en canvi no se mos ha... Jo, i comprenc que la gent que se critica, perquè si no eres crítica, tu no reacciones.
1: Claro.
0: Però, claro, se mos demana a nosaltres el que en 8 anys altres no han fet. Pues, i la veritat, però nosaltres aquí estem al peu del canyó, treballant, gestionant perquè això sigui una realitat. Però a part, una altra cosa que crec que així per mi és molt important, mira, no es té una gran quantitat de parcs infantils, ja s'ha començat a treballar en alguns parcs com el de Calistènia, que s'ha canviat tot el que és el mobiliari, però també tenim moltíssims parcs infantils, tenim molta població jovent que va, i molts de pares, i els parcs estan en molt mal estat, i quan dic en molt mal estat, estaven en molt mal estat. Doncs pues bueno, pues en breu, perquè ja estan visitades les obres, començarà l'adequació, i això sí que vull repetir-ho en la boca plena, l'adequació dels parcs infantils de Vinaròs, i s'actuarà en tots els parcs infantils, en tots els parcs de la ciutat. És a dir, sabem que hi havia un problema, sabien que estaven molt malmesos, sabien que estaven en molt mal estat i el que no se podia fer era remendos. Era ara tapo forat i d'aquí uns dies ho torna a tindre. S'ha apostat per una licitació potent perquè les empreses que hagin a guanyar la licitació que remodelen tots els parcs de Vinaròs. Per la qual cosa, això ja començarà en breu. Jo crec que en el mes d'octubre ja començarà a remodelar-se perquè s'actuarà, repeteixo, en tots els parcs infantils de Vinaròs. En tots. I així és, espero que quan s'acabi la legislatura tots els parcs de Vinaròs infantils reuneixin les condicions adients perquè totes les famílies i tots els xiquets que al fin i al cap són els que van a aquests parcs puguen disfrutar d'aquests meravellosos espais que tenim perquè ells puguen esbargir-se quan ells puguen sortir de l'escola. No només tenen que treballar i tenen que estudiar, que és veritat, però també tenen dret a jugar. Pues així sí. És que jo crec que és una gran notícia el que acabo de dir i estem supercontents.
1: Pues jo per la meva part, Maria Dolores, moltíssimes gràcies per contar-nos pues, com ha sigut l'inici de curs, com la programació de la Carta Pobla i sobretot de totes les inversions que heu fet a Vinaròs, esteu fent i bueno, suposo que esperem, no?, que continueu fent la pròxima legislatura. Moltíssimes gràcies.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.